0: tenen posibilitats. I si no, pues pot ser que no els agrada ningú els mitjans del poble, i aquesta versió està passant, no? I ara el que havia passat, que molts dels tenen gertenen que els pares, sobretot, tenien un segon habitatge a la Cala de Sant Pere, per dir un poc, a la Cala de Sant Pere, a la Canyamel, bé, que era la casa a on ell anaven a estiuetjar. Això ha acabat perquè ara són els fills que tenen el primer habitatge a la residència d'aquestes cases, perquè si no, no hi ha possibilitat. Però una vegada acabat aquest sostre que hi havia d'alguns, això s'ha acabat ja, saps? I els sostres i els preus són molt cars.
1: Se ha acabado esa segunda residencia que muchos tenían porque la convierten en la primera residencia de los jóvenes de la familia que no tienen acceso. Y también habla de otro dato, que además es un elemento que es muy común en otros municipios y en otras zonas de las islas, y es, bueno, la expulsión del residente, ¿no? La gentrificación, que también la padece Artà.
0: Exacto, cada vez costa más. L'habitatge en el qual tu pots optar cada vegada de pitjor qualitat, per dir-ho de qualque manera, no? Perquè un temps podries triar, però ara ningú te garanteix que un poble veïnat puguis trobar també un habitatge mínimament en condicions, no? Saps? Perquè també és vera que l'especulació és... cases que estan en terra te valen 300.000 euros just per comprar la casa que hi ha i després l'han de rehabilitar tota, és una barbaritat, ja els preus estan desorbitats i és una emergència ja això, i bueno, ja fa temps que és, però ara s'està, diríem, sagnant cada vegada més.
1: En Palma, por ejemplo, es muy complicado desde hace ya, además, muchos meses encontrar un piso por debajo de los 1.100 euros, un alquiler de una vivienda por debajo de los 1.200, 1.100 euros. ¿Dónde está el tope? ¿Cuál es la media en su municipio de los precios de los alquileres? Para hacernos una idea.
0: Aquí menos de 800 euros no trobarás res. De 900 puedes trobar cada cosa, de 1.000 y algo también trobarás alguna cosa. Para ver que están en 1.200, 1.300.
1: És la media de los precios.
0: Sí, això, les dades que jo tinc, no vol dir que siguin exactes, però són les dades que jo tinc.
1: El pasado mes de julio encargaron un estudio a la universidad para poder contar con la evaluación de los criterios que exige la normativa estatal, que para poder aplicarla, porque era su objetivo. De hecho, ayer usted fue uno de los alcaldes que acudió al Pleno del Parlament, donde se votaba esa propuesta del Partido Socialista para poder aplicar, para que ustedes, los alcaldes, los municipios, tuvieran la potestad de poder aplicar esta ley estatal de vivienda. ¿Tienen los resultados de este estudio?
0: L'estudi que van reflejar, a part d'aquestes dades que puguin ser més a banco, lo que sí deia, que era per lo que el comanàvem, era veure si Artà podria entrar dins el perfil d'una zona tensionada. I, evidentment, Artà forma part, desgraciadament, per dir-ho de qualque manera, del perfil d'aquesta zona tensionada. I els lloguers estan molt cars, han pujat més del 5%, com tu veies dit, amb aquests anys, això ja era un parell, i tu també per declarar-te zona tensionada havies de destinar com a màxim, perquè que era un 30-35% del teu sou.
1: Exacte.
0: I ara ja la dada que t'he donat, saps que ens en creix, no? I per tant, en els altres estudis d'universitat sí que m'ho diu, que Artà es pot considerar en base en la llei de l'habitatge que s'ha d'aprovar, o se podria declarar zona tensionada.
1: Cumplen con los requisitos para poder aplicar la normativa estatal de vivienda, pero se han encontrado con el freno del govern y las derechas en el Parlament, que además de no querer aplicarla a nivel autonómico, porque insisten en que se trata de una medida fracasada, ayer lo volví a decir Marga Proens, además de eso, impiden a los ayuntamientos poder aplicar una ley que está vigente, que es una ley además estatal. ¿Ustedes cómo califican la postura? No solo de no querer aplicarla, sino no dejarles a ustedes hacerlo.
0: Bueno, jo trob que en aquesta vida el que s'intenta, i totes les forces polítiques intenten, és ser coherents, no?, en el seu discurs. La coherència per mi és que si tu apostes per l'autonomia municipal i apostes per municipalisme, com se diu, de part del Partit Popular, la lògica és que m'ho deixin si les forces, diríem, si els plenaris, troben que han de fer aquesta passa, no? Per mi molt significatiu, perquè això al cap i la fi d'una eina que podries tenir i podries emplar, que democràticament el nostre plenari va votar que sí, el govern de Ciutat Balear diu que no, perquè ell troba que tenen els estudis que ell té, això no anirà bé. No ho sé, jo crec que els que tenen la visió més propera de la ciutadania i coneixen més la realitat de cada poble són els propis ajuntaments, no? I les forces democràtiques que han triat els seus ciutadans i els representen.

0: interés, incluso con una oferta económica importante de la NBA y de un equipo que entonces era importante, la Liga,
1: sí,
0: pues decidir que no, que prefieres quedarte aquí, ¿no? No suele pasar. Él lo hizo y, por supuesto, sus razones tendría y ha demostrado ser un jugador siempre de mucha personalidad. Creo que recientemente en alguna entrevista ha dicho que no se arrepiente. Pero bueno, a todos nos hubiera gustado, ¿no?
1: Sí.
0: Es algo que no podremos nunca comprobar, cuál hubiera sido su rol allí, su papel, si pudiera haber brillado más o menos. Es muy difícil de saber esto porque ha habido grandes jugadores del baloncesto europeo que no han funcionado allí. Por ejemplo, otro que pasó por Houston, Spanoulis, el griego, pues que no tuvo prácticamente oportunidades y tuvo que regresar.
1: Y ya es la última pregunta que quiero hacer, y es una reflexión que hago bastante con los compañeros de cómo una comunidad autónoma, me gustaría saber cómo se ve un poco desde fuera, una comunidad autónoma tan pequeña como Baleares, que exporte tanto talento en baloncesto, ¿no? Además no tiene un equipo en ACB, no tiene un equipo en la máxima división del baloncesto nacional, pero bueno, son muchos. Incluso hace no tantos años había 11 jugadores de Baleares en la ACB, y bueno, ya hemos explicado también la representación en la NBA. ¿Cómo lo ves tú desde fuera, Antonio?
0: Bueno, no tengo tanto conocimiento al detalle, ¿no? Tengo mi intuición. Hay que recordar que el baloncesto entró en España por Cataluña y que siempre el Mediterráneo pues ha concentrado bueno, pues mucho nivel, mucha expansión a nivel de cantera. Creo que el clima ayuda muchísimo. Porque no cabe duda que bueno, todos los niños empiezan jugando no bajo techo, ¿no?, sino en la calle, en una canasta, en el patio de casa, etcétera, y eso sin duda pues ha tenido que influir, ¿no? Y bueno, pues es una coincidencia muy, sí, muy saludable, ¿no? Muy para disfrutar desde Baleares de poder haber tenido estos representantes y que seguirán saliendo. Pero bueno, yo en el caso, por ejemplo, que más nos compete de Baba Miller,
1: sí,
0: ahora, pues me imagino por lo que he leído sobre su historia, su padre jugó al baloncesto, pero bueno, él estuvo hasta que ya se desplazó la familia a Madrid, estuvo allí practicando baloncesto y bueno, pues el clima, la familia y luego los amigos, y supongo que hay una buena. Además, yo he visitado sobre todo Mallorca y he visto escuelas de baloncesto y hay una muy buena estructura de formación y de entrenadores.
1: Pues Anthony Daimiel, para nosotros ha sido un placer hoy contar contigo para poder analizar un poco lo que puede ser la llegada de Baba Miller a Los Ángeles Clippers, a la NBA, y siempre es un gusto, de verdad.
0: Muy bien, para mí también, ¿eh? Muchas gracias.
1: Gracias, Andri. Hasta luego. 3:46 minutos, la verdad que, bueno, es un referente, ¿eh?
2: Es
1: la NBA.
2: Es un gusto escucharle, la verdad, y bueno, es que yo me he criado
1: claro,
2: con él, al
1: sí,
2: final,
1: sí, yo igual,
2: viendo,
1: yo igual.
2: Viendo la NBA y...
1: Yo igual.
2: Y al final, pues, se le echan falta, claro que sí, pero un gusto escucharle. La
1: desde,
2: verdad
1: sí. Desde luego. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que escuchar también esa parte de la entrevista que los compañeros de Ser Catalunya en el Keti Jugues han hecho a Arnau Tenas. Te recomiendo, Alex, que no te muevas porque la verdad que Arnau Tenas deja declaraciones siempre interesantes.
2: Sí,
1: pero vas a conocer
2: sí,
1: cositas bastante, bastante extrañas. Las manías que tiene, que son muchas. Escuchamos.
3: Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
4: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca, pues, on es mereix, que és a primera divisió. Per mi era un gran repte i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent. A pujar a Mallorca.
3: tant. De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li sí. una mica la guitza, però...
6: Està
5: millor l'Arnau, sí, sí.
3: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenque, o no?
4: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o que sigui, saps? O sigui, molt bé. Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
3: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
4: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
3: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
4: Perquè sí, si no, per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal. I després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí. I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
4: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal? I dic, què passa? Si jo estic aquí... perfecte, vull jugar, de bo m'estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas, nan, a segon? Li dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent? Vull dir,
2: jo aquí estic en segunda, bé. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
4: Però aquí, bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
2: I quan t'enfades con la afició en rival, què fas? No, pa primera ja. RF? Manda pa abajo, pa primera RF?
4: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Tens 25 anys. Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
3: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
4: Ja t'he de dir, ja saps el meu pare, sí. Que...
6: I tant que sí.
3: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
4: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia la segona part la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
2: És boníssim, això.
3: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
3: A l'Olot. Sí, juga a l'Olot. Sí, sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio Olot, sí. Que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca, i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
6: Ah, està pendent.
4: Sí, sí, sempre. Això és veritat que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
3: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
4: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, pues, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no, i sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, pues, aviam on estan, perquè si no, malament, però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca, ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia, sí. L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
4: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pam, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
3: Clar, que també molt a prop.
4: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom, celebrava en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
3: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
4: Podria ser, sí.
3: És que és brutal aquella aturada,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí.
6: La davant de Bec.
3: Sí, sí, perquè és de reflexes absolutament, perquè es veu clarament que...
4: Jo no vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
3: Quan es veu la imatge de darrere, no? És quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
4: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquest li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
3: Sí, sí, és que va ser espectacular.
4: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
3: No sé si...
4: Pel moment del partit, també...
3: Sí, sí, clar.
4: Sí, sí, bé.
3: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què,
4: no.
3: Perquè clar, l'altre dia...
4: Jugava a casa.
3: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
4: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
3: Ah, sí?
4: També me'n recordo, sí.
3: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recordo amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or.
5: Sí, els Jocs Olímpics.
4: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
3: Quantes n'has fet?
4: Després...
3: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
4: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera... Després, a l'Mbappé.
3: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
4: Sí.
7: Sí, sí. Me pasó el balón muy bien, yo me acuerdo. Entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
4: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos... I l'altre dia?
3: 5.
6: Déu-n'hi-do.
3: 5 assistències de gol.
6: Sí, està bé.
3: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca... toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
4: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que per...
4: No.
6: Més.
3: No, és que constantment la pilota al porter.
5: Sí, té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
3: Fot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
4: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
3: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnau Tenas.
6: I ara vull veure...
3: Núria Vilamala. Sí.
7: Un boxing.
3: Tu mateix. Ara ens expliques
6: que
3: dinaràs.
6: Ara, que dines.
3: És meravellós, això.
5: És el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
3: Que grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
4: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
6: És la màgia de la ràdio.
3: El més important que els esportistes, sí, que els esportistes, gràcies, cuiden el seu menú.
6: Bueno, però ara veurem que si el cuido o no.
4: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
1: Pues los pillaban los de Ser Catalunya con Què t'hi jugues, Arnau Tenas, con La hora de comer. Y la verdad que nos deja curiosidades, bueno, manías, los porteros, Alex... Tienen miles, ¿eh?
2: Yo creo que con todos los jugadores, ¿no? Pero los porteros creo que todavía más, ¿no?
1: Sí, más. Y Arnau Tenas también. Sí. Que si me corto el pelo si gano. Que si hago esto, dejo de hacer lo otro. En fin, nos quedamos sin tiempo. La verdad que habrá tiempo para hablar y mucho más de baloncesto, porque nos ha quedado también pendientes de hablar de este arranque del azul marino. La verdad que muy bien. Buen ambiente, ¿no?
2: Sí, muy buen ambiente. Y nada, ahora dos partidos esta semana ya. La mañana contra Spar Girona y el, sí, domingo contra la SEU, creo que es.
1: Sí.
2: Entonces, tendremos tiempo de hablar del azul marino.
1: Exacto. Y que ha arrancado muy, muy bien las cosas como son. Alex Clemente, como siempre, un placer contar contigo.
2: El placer es mío, Pedro.
1: Y nosotros nos marchamos, no sin antes también recordarles los partidos que se van a disputar en primera ronda. Ya conocemos las fechas. El Manacor Villarreal se va a jugar el martes 27 a las 9 de la noche, que sé que hay mucha gente que está pendiente y, por cierto, que ya se está trabajando desde el club y desde el ayuntamiento para que haya unas 3.000 personas con gradas supletorias en la capallera. Nos marchamos, llegamos a las 4 de la tarde. Servicios informativos. Hasta luego.